0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, que també duien batxets, haurien disparat el menor i haurien fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir-ne els autors del crim. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria del Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb una presentació de 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte, amb una contrarrellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants-Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que afectarà el corredor literal, i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Angles en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I 4 de cada 10 catalans declaren menys de 21.000 euros anuals d'ingressos del treball a la renda de 2024, segons Hisenda. Aquesta proporció ha baixat en els últims anys perquè els salaris han anat pujant. Ara la franja més habitual és la d'entre 30.000 i 60.000 euros anuals. També destaca que més de 600.000 persones declaren ingressos per lloguers amb una mitjana de gairebé 1.000 euros al mes. En esports, Espanya ja és als vuitens de final del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Miquel Oyarzábal, amb dos gols, i Pedro Porro han donat el pas de ronda a la selecció espanyola, que ara s'enfrontarà a Portugal. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura. El cel serà radiant a gairebé tot Catalunya, amb només algun núvol prim i nuvolades inofensives al Pirineu a la tarda. La calor tornarà a guanyar força, amb màximes per sobre dels 35 graus a l'interior i de fins a 37-38 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i l'interior de les Terres de l'Ebre. També es mantindrà la xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs Peu Winter Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les festes majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 12:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol. Ante.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a 8ens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs Peu Win de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les festes majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local, d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets.

0: 2026 amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 11:30 ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de Pubilles, Pulletes, Hereus i Hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'Eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs Peu Winter Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les Festes Majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 11:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tiene caro.

0: de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8ens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura, amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs P8 de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les Festes Majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local, d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 12:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.

0: Atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva.

0: feina, ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més doncs, també, si cal, podrien allotjar més si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies per aquesta darrera hora. N'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
0: Vale, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs P1 de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les Festes Majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local, d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 12:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol. Antena Caro, la.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Antena Caro.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. A la casa de colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta.

0: aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de la P7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Roquetes obre noves zones d'aparcament. Així, la ciutat disposarà de 3 nous pàrquings públics per a les festes majors de Roquetes 2026 i per a les obres que properament s'iniciaran als carrers del nucli antic. Els aparcaments estan situats al sector oest, al passeig Manel Cid i al carrer Pare Romanyà, i al sector est, al passeig Pare Alberca. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, destacava la importància d'aquestes zones d'aparcament que seguiran sent operatives després de les festes.
6: Des de l'Ajuntament s'han pogut habilitar 2 grans zones d'aparcament pel voltant de la terrassa d'estiu. Una zona dels solars que vam adquirir des de l'Ajuntament d'uns 7.000 metres aproximadament i una altra zona d'uns 3.000 metres aproximadament que un particular ha tingut la delicadesa de cedir-ho, en aquest cas a l'Ajuntament, també per a fer-ho servir per aparcament. Una ubicada aquí al carrer Manel Cid i l'altra ubicada al carrer Pare de Romanyà, com dic, donaran sortida a zones d'aparcament necessàries prop de la terrassa d'estiu. Aquestes mateixes zones d'aparcament serviran un cop iniciades després les festes, les obres de remodelació del casc antic, dels carrers del casc antic, també servirà per a poder ubicar aquí els vehicles dels carrers afectats. Esperem que la gent respecte les instal·lacions, les mantingui netes i que pugui gaudir d'aquestes zones d'aparcament que, com dic, hem posat en marxa de cara a aquestes festes majors. Tanmateix, davant del cap de Roquetes s'ha habilitat una gran zona d'uns 4.000 metres quadrats on ara, estos dies, estaran ubicades les atraccions de les festes majors, però que després també quedarà com a aparcament de la ciutat. I durant les festes també es podran utilitzar aquelles zones que els anys anteriors utilitzaven les atraccions per a aparcament. D'esta manera estem parlant d'uns 17.000 metres quadrats d'aparcament que tindrà la nostra ciutat, situat als dos extrems del nucli, que la gent podrà utilitzar per a dipositar els seus vehicles i desplaçar-se caminant, en este cas, a tots els actes festius de la Festa Major.
5: La Diputació de Tarragona ha iniciat aquests dies les obres de condicionament de la carretera TV3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, concretament entre els punts quilomètrics 14.500 i 29.500. El projecte, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, té com a objectiu millorar la seguretat viària, garantir una millor convivència entre el trànsit motoritzat, els vianants i els ciclistes i augmentar la resiliència de la infraestructura davant d'episodis meteorològics intensos. Els treballs s'han iniciat al terme municipal de Roquetes i està previst que tinguin una durada de 14 mesos. Mentre duren les obres, es realitzaran talls puntuals que s'aniran comunicant oportunament. Entre les actuacions previstes hi trobem la pacificació de la travessera urbana de Mas de Barberans, convertint-la en una zona de convivència entre vehicles i vianants a velocitat limitada a 20 km per hora i plataforma única. També la creació de nous itineraris per a vianants fins a la piscina municipal per un costat i fins al cementeri per l'altre a Mas de Barberans. Així com també la colònia de les Parellades i a la zona zona urbana de l'Arrabal de Cristo fins al cementeri de Roquetes, millorant així la connectivitat entre equipaments, nuclis habitats i accessos. També es preveu la millora de les interseccions per augmentar la seguretat dels accessos a urbanitzacions i camins, o l'ampliació del pont al pas de Berenguer sobre el barranc de Sant Antoni per garantir el creuament segur de vehicles. La diputada d'Infraestructura

0: infraestructures del territori de la Diputació de Tarragona, Iris Castell, ha destacat la rellevància de les obres que milloraran les nostres carreteres, fent més fàcil la vida als municipis pel que fa a l'accés, la connectivitat i la seguretat de les persones.
1: Unes obres del tot reivindicades, sobretot també si l'alcalde de Roquetes m'ho permet, per part del Mas de Barberans, perquè és cert que hi ha una afectació molt més important al que és el nucli urbà del Mas, no?, en la pacificació de la travessera i també en la millora de la connexió tant en la piscina com en lo cementeri, no?, per a que al final no només hi poguéssim accedir en cotxe, sinó que los veïns i veïnes del Mas hi puguen accedir també a peu i a més fer-ho convivint en tots els usuaris de la via i fer-ho d'una manera segura, perquè al final ja sabeu que les actuacions que fem, una de les coses i un dels objectius més grans que tenim, no?, és dotar de més seguretat a les vies. Aquí també a Roquetes, no?, el que fem és la millora de la connectivitat en el cementeri. De fet, la Diputació, un dels seus objectius més grans que té, no?, és fer la vida de les persones pues, una mica més fàcil, i en aquest sentit, pues, millorant les nostres carreteres, millorant les vies, el que fem pues, és, no?, facilitar-los i l'accés a aquests serveis de primer ordre. Hi ha una cosa també, destacaré dues coses importants per a nosaltres que fem també. Una d'elles és tota la millora del drenatge de la via. Sabeu que és una carretera pues, que quan plou molt i malament, que últimament ens estem acostumant a que sigui així, no? Pues hi ha diferents barrancs, no?, que baixen en moltíssima aigua, no?, i el que fem és pues, millorar el drenatge d'esta carretera per a que es vegi el mínim afectat. També l'ampliació del pont sobre el pas de Berenguer, una ampliació que permetrà que dos vehicles s'acaben cruzant de forma simultània en total seguretat, per tant una acció que segurament visualment serà de les més importants, però que té un significat i un valor, no?, pues molt, molt important. I també, en últim lloc, un projecte que no acaba formant part del projecte de l'obra, perquè la veritat, i sabeu que sempre soc molt transparent, és que no ho teníem així previst, però sí que és cert que també sabeu que la Diputació escolta moltíssims als alcaldes i a les alcaldesses, i en aquest sentit, en el moment que es presenta el projecte al Mas de Barberans, no?, surt una pregunta que és la fibra quan arribarà al Mas. La Diputació no fa arribar fibra als municipis, però que sí que en aquelles vies on actuem pues intentem poder deixar les canalitzacions per a que la Generalitat, per una banda, però també les empreses privades, pues puguen arribar en la seua fibra. És una acció que fem, que no forma part de les obres que s'han iniciat ja, és un projecte que s'està acabant de redactar i que encara tampoc no podem definir el seu import, però sí que us puc dir que serà un import important. És una fita importantíssima, l'alcaldessa ho viu en primera persona, els ciutadans i ciutadanes i veïns i veïnes del Mas ho pateixen dia rere dia, i com a Diputació estem molt contents, una vegada més, no?, pues de poder posar aquestes facilitats als municipis, perquè al final és una mica la nostra raó de ser. Per tant, celebrem l'inici d'aquestes obres tan reivindicades, però també celebrem en particular, no?, que en un projecte que ja estem treballant i que anirà paral·lelament a l'execució de les obres de la carretera, que duraran aproximadament 14 mesos, pues també deixarem la canalització preparada per a que la fibra, d'una vegada per totes, pugui arribar al Mas de Barberans.
0: De la seva part, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, s'ha referit en aquestes obres com una millora importantíssima.
2: Bé, no hi ha millor manera que començar unes festes majors, que avui iniciem a Roquetes, podent fer la presentació d'un gran projecte com és esta millora a la carretera del Mas de Barberans, que, com ha dit la diputada, és llargament reivindicada, molt especialment per l'Ajuntament de Roquetes i també per l'Ajuntament del Mas. Molt contents de que se milloren tots aquests punts crítics, que en cas de llevantades importants sempre s'acumulava l'aigua, i que segurament després d'esta obra milloraran i molt, i millorarà i molt l'accessibilitat de totes les veïnes i veïns, en este cas del Mas de Barberans, però també tota la gent de Roquetes i la gent que es dedica a la pagesia per accedir a les seues finques o a les seues cases. Una millora importantíssima, i esta me fa especial il·lusió, és la millora del pas de Berenguer, segurament que és el pont on va començar la nostra història, la història de Roquetes, i que ara se veurà millorat, i tenim moltes ganes de veure com queda el pont i de veure que l'accessibilitat del mateix pont queda millorada. Com dic, és una molt bona notícia, i donar les gràcies una vegada més a la Diputació, perquè en este mandat, com a alcalde de Roquetes, ja sempre fem broma, ja no queda cap carretera que la Diputació tingui que arreglar. Es va fer la carretera del Regués, ara s'actua a la carretera del Mas i en breu també es començarà a actuar a la carretera del Port. Per tant, totes aquelles carreteres que toquen a Roquetes pertanyents a la Diputació en este mandat quedaran arreglades o estaran en obres, i això no em cansaré d'agrair-ho, perquè és una feina importantíssima no per a Roquetes sinó també per al territori, que són carreteres que donen accessibilitat, com dic, a moltes empreses, a molts ciutadans, a unir pobles, i també turísticament són carreteres molt transitades en el que fa al cicloturisme, i aquestes millores també dotaran de més seguretat. Per tant, una molt bona notícia el dia que comencem les festes, i una vegada més, gràcies a la Diputació de Tarragona.
0: Finalment, l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixa, també s'ha mostrat satisfeta per l'inici de l'obra, que incideix, ha dit, en l'accés més important a la població del Mas de Barberans.
3: Tal com han comentat la diputada i també l'alcalde Roquetes, avui és un dia important per als nostres municipis. Estem molt contents de l'inici de l'obra. La carretera que inicien les obres ara és la via d'accés al municipi més important, on transites més vehicles del nostre poble, i realment també molt contents de que la Diputació m'ho ha escoltat. Hem tingut diverses reunions on l'Ajuntament del Mas de Barberans, en nom de tots els nostres veïns i veïnes, hem aportat millores que pensem que eren necessàries i s'han incorporat. I també un tema molt important que portem reivindicant molt de temps és la fibra. Al final, la Diputació, treballant-ho molt, incorpora un projecte paral·lel, que és les obres de la carretera, i que finalment podrem tindre tota la preparació per a que després la Generalitat pugui connectar, i també les empreses privades. Demanem sobretot precaució per a tota la gent que hi circula, i que si no és necessari que eviten esta via mentre duren les obres, perquè seran moments que hem de tindre tots paciència, però que al final serà per una bona causa. No?
0: D'altra banda, les obres a la TV3421 inclouran millores puntuals del traçat, l'ampliació de la plataforma en zones estretes, la correcció de revolts amb poca visibilitat i l'adequació de talussos inestables o erosionats. També es millorarà el drenatge transversal amb la substitució d'obres de drenatge insuficients als barrancs de Lledó i Trillador, així com la bona part del drenatge longitudinal de tot el tram de la carretera. Finalment, el projecte preveu la reposició de serveis afectats, la senyalització, la col·locació de barreres de seguretat, l'adequació dels accessos i les mesures d'integració ambiental. Cal assenyalar també que en el moment d'execució de les obres d'ampliació del pas de Berenguer, com dels calaixos a executar els barrancs de Lledó i Trilladors, serà necessari tallar temporalment la carretera. S'avisarà amb temps suficient d'aquests talls, així com l'itinerari alternatiu principal a seguir, que serà les carreteres T1025 i la T331 per Santa Bàrbara.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
5: Bon dia, ens espera un divendres i, de fet, un cap de setmana completíssimament radiant, asserenat i de cel blau. A les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i a la banda del Matarranya. De núvols ja diem d'importants, molt poquets, i l'atmosfera força neta, i això vol dir que la humitat serà més aviat baixa. De xafogor intensa en tindrem poca. De fet, a hores d'ara, una altra vegada, el que hi bufa és el vent de dalt, és una constant diària, als matins ens bufa aquest vent de nord-oest per tornar a entrar el vent de marinada de sud durant la tarda, i això és el que succeirà també avui. Per tant, aquesta tarda, si de cas, una mica més d'humitat, però no gaire xafogó. I la temperatura elevada, avui tornarem a fregar els 35 graus, per exemple, a l'interior del Baix Ebre i a la Ribera d'Ebre, temperatures que ja al cap de setmana tornaran a voltar els 40 graus, especialment el diumenge durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa?
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
6: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
7: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
8: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
9: Lo del business, ¿te parece bien?
10: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
6: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
9: Hay que saber esperar.
10: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
6: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
11: Oh, joder!
12: No estava apuntando ahí.
13: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
14: Buddy!
15: Humphrey!
14: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
6: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs Peu Win de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins a l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les festes majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 11:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. I que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Traperos, el director general dels Mossos.
3: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs P8 de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les Festes Majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local, d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 12:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs PO8 de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les Festes Majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026 amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 12:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs doni funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers, i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
3: Sí, des de agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics. Bàsicament, a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Templadàrium de demà.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs P8 de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les Festes Majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30...

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivetic

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs PO Win de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les festes majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local, d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026, amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 11:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, la fórmula.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs Peu Win de Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les festes majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026 amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 11:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que crema des d'un quart de 10 de matí a la Bisbal avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees segons Agents Rurals. Hi ha 4 ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant. El president de la Generalitat ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un procúmul violent. David Borrell, inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
2: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà, doncs, sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
1: Ja ho sentíem, a més, Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilabenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó, que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Roquetes obre noves zones d'aparcament. Així, la ciutat disposarà de 3 nous pàrquings públics per a les festes majors de Roquetes 2026 i per a les obres que properament s'iniciaran als carrers del nucli antic. Els aparcaments estan situats al sector oest, al passeig Manel Cid i al carrer Pare Romanyà, i al sector est, al passeig Pare Alberca. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, destacava la importància d'aquestes zones d'aparcament que seguiran sent operatives després de les festes.
5: Des de l'Ajuntament s'han pogut habilitar dos grans zones d'aparcament pel voltant de la terrassa d'estiu. Una zona dels solars que vam adquirir des de l'Ajuntament, d'uns 7.000 metres aproximadament, i una altra zona d'uns 3.000 metres aproximadament, que un particular ha tingut la dedicadesa de cedir-ho, en aquest cas a l'Ajuntament, també per a fer-ho servir per aparcament. Una ubicada aquí al carrer Manel Cid i l'altra ubicada al carrer Pare de Romanyà, com dic, donaran sortida a zones d'aparcament necessàries prop de la terrassa d'estiu. Aquestes mateixes zones d'aparcament serviran, un cop iniciéssim, després les festes, les obres de remodelació del casc antic, dels carrers del casc antic, també servirà per a poder ubicar aquí els vehicles dels carrers afectats. Esperem que la gent respecte les instal·lacions, les mantingui netes i que pugui gaudir d'aquestes zones d'aparcament que, com dic, hem posat en marxa de cara a aquestes festes majors. Tanmateix, davant del cap de Roquetes s'ha habilitat una gran zona d'uns 4.000 metres quadrats on ara, aquests dies, estaran ubicades les atraccions de les festes majors, però que després també quedarà com a aparcament de la ciutat. I durant les festes també es podran utilitzar aquelles zones que els anys anteriors utilitzaven les atraccions per a aparcament. D'aquesta manera estem parlant d'uns 17.000 metres quadrats d'aparcament que tindrà la nostra ciutat, situat als dos extrems del nucli, que la gent podrà utilitzar per a dipositar els seus vehicles i desplaçar-se caminant, en aquest cas, a tots els actes festius de la Festa Major.
4: La Diputació de Tarragona ha iniciat aquests dies les obres de condicionament de la carretera TV3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, concretament entre els punts quilomètrics 14.500 i 29.500. El projecte, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, té com a objectiu millorar la seguretat viària, garantir una millor convivència entre el trànsit motoritzat, els vianants i els ciclistes i augmentar la resiliència de la infraestructura davant d'episodis meteorològics intensos. Els treballs s'han iniciat al terme municipal de Roquetes i està previst que tinguin una durada de 14 mesos. Mentre duren les obres, es realitzaran talls puntuals que s'aniran comunicant oportunament. Entre les actuacions previstes hi trobem la pacificació de la travessera urbana de Mas

0: Antoni, per garantir el creuament segur de vehicles. La diputada d'Infraestructures del Territori de la Diputació de Tarragona, Iris Castell, ha destacat la rellevància de les obres que milloraran les nostres carreteres, fent més fàcil la vida als municipis pel que fa a l'accés, la connectivitat i la seguretat de les persones.
1: Unes obres del tot reivindicades, sobretot també, si l'alcalde de Roquetes m'ho permet, per part del Mas de Barberans, perquè és cert que hi ha una afectació molt més important al que és el nucli urbà del Mas, no?, en la pacificació de la travessera i també en la millora de la connexió tant en la piscina com en el cementeri, no?, per a que al final no només hi poguéssim accedir en cotxe, sinó que els veïns i veïnes del Mas hi puguen accedir també a peu i a més fer-ho convivint amb tots els usuaris de la via i fer-ho d'una manera segura, perquè al final ja sabeu que les actuacions que fem, una de les coses i un dels objectius més grans que tenim, no?, és dotar de més seguretat a les vies. Aquí també a Roquetes, no?, el que fem és la millora de la connectivitat en el cementeri. De fet, la Diputació, un dels seus objectius més grans que té, no?, és fer la vida de les persones una mica més fàcil, i en aquest sentit, millorant les nostres carreteres, millorant les vies, el que fem és, no?, facilitar-los i l'accés a aquests serveis de primer ordre. Hi ha una cosa també, destacaré dues coses importants per a nosaltres que fem també. Una d'elles és tota la millora del drenatge de la via. Sabeu que és una carretera que quan plou molt i malament, que últimament ens estem acostumant a que sigui així, no?, hi ha diferents barrancs, no?, que baixen en moltíssima aigua, no?, i el que fem és millorar el drenatge d'aquesta carretera per a que es vegi el mínim afectat. També l'ampliació del pont sobre el pas de Berenguer, una ampliació que permetrà que dos vehicles s'acaben cruzant de forma simultània en total seguretat, per tant una acció que segurament visualment serà de les més importants, però que té un significat i un valor, no?, molt, molt important. I també, en últim lloc, un projecte que no acaba formant part del projecte de l'obra, perquè la veritat, i sabeu que sempre soc molt transparent, és que no ho teníem així previst, però sí que és cert que també sabeu que la Diputació escolta moltíssim als alcaldes i a les alcaldesses, i en aquest sentit, en el moment que es presenta el projecte al Mas de Barberans, no?, surt una pregunta que és la fibra quan arribarà al Mas. La Diputació no fa arribar fibra als municipis, però que sí que en aquelles vies on actuem intentem poder deixar les canalitzacions per a que la Generalitat, per una banda, però també les empreses privades, puguen arribar en la seua fibra. És una acció que fem, que no forma part de les obres que s'han iniciat ja, és un projecte que s'està acabant de redactar i que encara tampoc no podem definir el seu import, però sí que us puc dir que serà un import important. És una fita importantíssima, l'alcaldessa ho viu en primera persona, els ciutadans i ciutadanes i veïns i veïnes del Mas ho pateixen dia rere dia, i com a Diputació estem molt contents, una vegada més, no?, de poder posar aquestes facilitats als municipis, perquè al final és una mica la nostra raó de ser. Per tant, celebrem l'inici d'aquestes obres tan reivindicades, però també celebrem en particular, no?, que en un projecte que ja estem treballant i que anirà paral·lelament a l'execució de les obres de la carretera, que duraran aproximadament 14 mesos, també deixarem la canalització preparada per a que la fibra, d'una vegada per totes, pugui arribar al Mas de Barberans.
0: De la seva part, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, s'ha referit en aquestes obres com una millora importantíssima.
2: Bé, no hi ha millor manera que començar unes festes majors, que avui iniciem a Roquetes, podent fer la presentació d'un gran projecte com és esta millora a la carretera del Mas de Barberans, que, com ha dit la diputada, és llargament reivindicada, molt especialment per l'Ajuntament de Roquetes i també per l'Ajuntament del Mas. Molt contents de que se milloren tots aquests punts crítics, que en cas de llevantades importants sempre s'acumulava l'aigua, i que segurament després d'esta obra millorarà molt l'accessibilitat de totes les veïnes i veïns, en aquest cas del Mas de Barberans, però també tota la gent de Roquetes i la gent que es dedica a la pagesia per accedir a les seues finques o a les seues cases. Una millora importantíssima, i és també fa especial il·lusió, és la millora del pas de Berenguer, segurament que és el pont on va començar la nostra història, la història de Roquetes, i que ara se veurà millorat, i tenim moltes ganes de veure com queda el pont i de veure que l'accessibilitat del mateix pont queda millorada. Com dic, és una molt bona notícia, i donar les gràcies una vegada més a la Diputació, perquè en este mandat, com a alcalde de Roquetes, ja sempre fem broma, ja no queda cap carretera que la Diputació tingui que arreglar, es va fer la

0: carretera del Regués, ara s'actua a la carretera del Mas i en breu també es començarà a actuar a la carretera del Port. Per tant, totes aquelles carreteres que toquen a Roquetes pertanyents a la Diputació en este mandat quedaran arreglades o estaran en obres, i això no em cansaré d'agrair-ho, perquè és una feina importantíssima no per a Roquetes sinó també per al territori, que són carreteres que donen accessibilitat, com dic, a moltes empreses, a molts ciutadans, a unir pobles, i també turísticament són carreteres molt transitades en el que fa al cicloturisme, i aquestes millores també dotaran de més seguretat. Per tant, una molt bona notícia el dia que comencem les festes, i una vegada més, gràcies a la Diputació de Tarragona.
1: Finalment, l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixa, també s'ha mostrat satisfeta per l'inici de l'obra, que incideix, ha dit, en l'accés més important a la població del Mas de Barberans.
2: Tal com han comentat la diputada i també l'alcalde Roquetes, avui és un dia important per als nostres municipis. Estem molt contents de l'inici de l'obra. La carretera que inicien les obres ara és la via d'accés al municipi més important, on transites més vehicles del nostre poble, i realment també molt contents de que la Diputació m'ho ha escoltat. Hem tingut diverses reunions on l'Ajuntament del Mas de Barberans, en nom de tots els nostres veïns i veïnes, hem aportat millores que pensem que eren necessàries i s'han incorporat. I també un tema molt important que portem reivindicant molt de temps és la fibra. Al final, la Diputació, treballant-ho molt, incorpora un projecte paral·lel, que és les obres de la carretera, i que finalment podrem tindre tota la preparació per a que després la Generalitat pugui connectar, i també les empreses privades. Demanem sobretot precaució per tota la gent que hi circula, i que si no és necessari que eviten esta via mentre duren les obres, perquè seran moments que hem de tindre tots paciència, però que al final serà per una bona causa. No?
1: D'altra banda, les obres a la TV3421 inclouran millores puntuals del traçat, l'ampliació de la plataforma en zones estretes, la correcció de revolts amb poca visibilitat i l'adequació de talussos inestables o erosionats. També es millorarà el drenatge transversal amb la substitució d'obres de drenatge insuficients als barrancs de Lledó i Trillador, així com la bona a part del drenatge longitudinal de tot el tram de la carretera. Finalment, el projecte preveu la reposició de serveis afectats, la senyalització, la col·locació de barreres de seguretat, l'adequació dels accessos i les mesures d'integració ambiental. Cal assenyalar també que en el moment d'execució de les obres d'ampliació del pas de Berenguer, com dels calaixos a executar els barrancs de Lledó i Trilladors, serà necessari tallar temporalment la carretera. S'avisarà amb temps suficient d'aquests talls, així com l'itinerari alternatiu principal a seguir, que serà les carreteres T1025 i la T331 per Santa Bàrbara.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
4: Bon dia, ens espera un divendres i, de fet, un cap de setmana completíssimament radiant, asserenat i de cel blau a les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i a la banda del Matarranya. De núvols, ja diem, d'importants, molt poquets, i l'atmosfera força neta, i això vol dir que la humitat serà més aviat baixa. De xafogor intensa en tindrem poca. De fet, a hores d'ara, una altra vegada, el que hi bufa és el vent de dalt, és una constant diària. Als matins ens bufa aquest vent de nord-oest per tornar a entrar el vent de marinada de sud durant la tarda, i això és el que succeirà també avui. Per tant, aquesta tarda, si de cas, una mica més d'humitat, però no gaire xafogor. I la temperatura elevada, avui tornarem a fregar els 35 graus, per exemple, a l'interior del Baix Ebre i a la Ribera d'Ebre, temperatures que ja al cap de setmana tornaran a voltar els 40 graus, especialment el diumenge durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa?
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
5: Aquesta setmana s'estrena Dia de caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
6: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
7: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
8: Lo del business, ¿te parece bien?
9: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
5: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen: separacions, infidelitats, alcoholisme... la calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
10: Hay que saber esperar.
11: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
5: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: Oh, joder!
12: No estava apuntando ahí.
13: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
14: Daddy!
15: Humphrey!
14: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
5: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood, es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 3 de juliol. A les 10 del matí, campionat infantil d'escacs Peu Winter Roquetes al centre cívic, al pati dels Tilers. A 3:15, concentració davant de l'Ajuntament per anar fins l'Hort de Cruells, on es farà la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets de les festes majors 2026. Retransmissió en directe per Canal T i xarxes de l'Ajuntament de Roquetes. A les 9:30, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, fase semifinals al pavelló municipal. A les 11 de la nit, concentració al passeig Ramon Bosch i Rossell davant de la policia local d'autoritats, pubilles, pubilletes, hereus i hereuets 2026 amb els seus acompanyants. Desfilada fins a la terrassa d'estiu acompanyats per la colla de diables Lucifers. A les 11:30, ball a la terrassa d'estiu amenitzat per l'orquestra Welcome Band. I a la 1 de la matinada, vals d'honor de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Garo. 96.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites. I esa es la historia.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai mou.

Hola, i en quin tema arranca hem començat avui? De Miguel Serna, Losing My Religion, remix de 2026. I ara aquest tema tan fresquet i tan guai de l'any 90. Això és New System.

I vinga, la família, anem a obrir la carpeta allà dels temassos, d'estos dels bons, d'estos que mos agraden, d'estos que mos fan vibrar. Carpeta dels 2000, això és del grup TES, i es diu The Second You Sleep. A disfrutar-ho junts.

Recordes perfectament de l'última setmana que el vam presentar aquí en exclusiva al nostre programa i avui lo tornem a ficar perquè això ho sentiràs dies i ho sentiràs nombre fort. Steve Aoki en cascada. Every time we talk.

gran, gran cançó. Escolteu això, perquè increïble. El duo Raúl Soto i Miguel Serna van presentar a principis de l'any 2000 aquest

Ja el coneixes perfectament i si no el coneixies, ara el tornaràs a conèixer perquè te'l torno a presentar. Això és Marca de la Casa, DJ Tites, Magda Llambrica i d'Aguilar. Chiquiteres, Remix.

0: En cabina, DJ Tites.
1: Vattene via di qui, subito.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu. La